0: Nacional.
1: Radio Gandía. Cadena Ser.
2: Ahora en Ziman, camisetas interiores para hombre, 2 por 6,50. Y pantalones cortos para hombre, 2 por 20 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
3: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.

0: Anna Llopis, hola de nou.
1: Hola de nou.
0: Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada. Hola, bona vesprada, no, que ja m'ha salutat.
0: Bueno, sí, de nou. La veritat és que, a més, com ho és curtet el programa...
1: Anem desbaratats.
0: Sí, sí. Esta sintonia és l'agenda.
1: L'agenda.
0: Sociocultural.
1: Comença per una cita televisiva, perquè avui han de posar tots teles a fort, si volen veure...
0: Vull sempre, eh?
1: Vull sempre, vull sempre. Però, si volen veure el resum de festes de piles... Que ausais festes que han tingut.
0: Quantes setmanes porten? Quants dies porten de festa?
1: Setmanes, no, però van començar en els moros, després en les festes patronals.
0: Dos setmanes, segur.
1: Sí, crec que sí.
0: Molts dies.
1: Avui podran veure aquest resum i destaca d'aquest cap de setmana, d'aquestes activitats que s'han fet a Piles, un homenatge que s'ha fet a un veterà de la pilota, a Dionisio. Escoltem com vivia esta de homenatge.
2: Pues mira, el seu coneixement a mi significa molt, perquè que vagi al poble reconegut significa molt, perquè he estat molts anys en el xiquet ensenyant-los i et dona molta satisfacció.
0: Que bonic deu ser que el reconeguen, no?
1: La veritat és que sí, en el teu poble, veritat, molt, molt xulós estarà també en este resum de festes i més coses per a...
0: Més coses.
1: Avui tenim contacontes en la biblioteca de l'antiga estació. El contacontes és a les 5:30 i el conte que avui es conta és Ubuntu.

0: Ubuntu, sí, pues sí.
1: Muy bien.
0: Y Amanda, de contar el conte, té un taller, és un taller familiar que ens porta al temps dels nostres avantpassats per recordar-nos que la col·laboració i l'empatia ha sigut i serà sempre el motor de convivència humana.
1: Molt
0: bé. Molt xulo, veritat?
1: Molt xulo.
0: Està molt bé els contacontes, que vagin la gent que té fills i filles allí, que està molt... Molt bé, i se passa un rato molt xulo en les biblioteques de Gandia.
1: Molt entretingut.
0: Molt entretingut. Mm.
1: Una última cosa, rapidíssima, tenim per ahir.
0: Una última cosa, que comencen, ho poden consultar en la web del CDT, els cursets que han programat per a maig. Són els cursets per a hostalers, que aprenguin algunes tècniques noves. Demà n'hi ha un de còctel.
1: Toma ja. Molt bé. Pues amb aquest curs de còctel ens acomiadem d'este curto i poroi Gandia. Nacho Mañó ha estat al càrrec de la qüestió tècnica.
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
3: No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, na, na, na, na, na.
1: Amb aquest no importa que llueva si estoy cerca de ti, nosaltres els deixem, però continuen en aquesta sintonia de Radio Gandia Ser, perquè en 17 minuts l'actualitat en hora 14 i a les 7 i 20 de la vesprada a la ventana, en aquest cas a càrrec d'Enrique Bodi. Jo m'acomiade, però tornem demà més i millor.